Ei, el molesto amb zics com bo. Zinc ter tan íntegre lo acertat. En únic roman en magnífic en tuin. Desgarrat estem van l'oví pol buin. Ei, el molesto amb zics com bo. Zing ter tan íntegre lo acertat. En únic roman en magnífic en duin. Desgarrat estem a valor i pol.